0: 12 y 32, el Teatro Principal de Inca cerraba esta temporada 2025-2026 con una cifra de asistencias de récord, 36.232. Se trata de un 30% más que en la temporada del 22-23. Durante este pasado curso, el teatro ha acogido 117 eventos y 103 proyecciones cinematográficas. Esta temporada, más de 5.000 espectadores acudieron a los espectáculos y funciones de teatro. La música clásica ha conseguido captar más de 4.300 espectadores y otros formatos como el circo, la magia o la programación familiar ha superado por primera vez los 1.000 espectadores. Y para acompañar con impresiones todos estos datos, saludamos al director del Teatro Principal d'Inca, Miquel Àngel Rayó. Bon dia.
1: Bon dia. ¿Cómo estás, Sonia?
0: ¿Cómo valora estas cifras?
1: Pues yo creo que hay que valorarlas un poco como que estamos entrando en una fase de consolidación. O sea, estar entre los 30, 35 mil espectadores para un teatro de nuestras dimensiones, yo creo que es como ya la cifra adecuada, digamos. Ni muchísimo más, de repente dices, porque es como nosotros somos un teatro con una capacidad determinada, ni tampoco muchísimo menos. Pero por eso digo, es como una consolidación, es como haber llegado a un sitio y decir, bueno, han sido 4 años de muchísimo trabajo, 5 casi desde que se abrió el teatro, y el público confía, ¿no? Y los artistas confían y el sector confía, y eso creo que es importante, o sea, que esta idea de consolidación.
0: Si comparamos estas cifras, sobre todo con la temporada 2022-2023, observamos un incremento de más del 30% en el número de asistentes. ¿Cuál cree que está siendo la estrategia que les está haciendo consolidarse, como usted lo decía, cada vez más?
1: Jo penso que hi ha una idea que era present ja des d'un primer moment, que era no crear solapament, o sigui, conflicte d'oferta cultural amb altres espais escènics i altres ofertes culturals de Mallorca. I cercar com és nostre públic, d'alguna manera. I jo crec que això finalment s'ha traduït en fer una programació molt cuidada artísticament, però volgudament eclèctica. O sigui, no deixant de fora cap gènere, i no pensant que hi hagi gèneres majors ni gèneres menors, que això a vegades en el cine i en el teatre sense voler passa, no? Un diu, un espectacle de circ. Un espectacle de circ ben fet és un gran espectacle. Igual que ho pot ser un Xespis, no? I aleshores, intentant cuidar una miqueta, en la mesura possible, tots els gèneres, etc., o sigui, per cuidar moltes tipologies de públic, públics molt diferents. I una mica que tothom ho senti com una mica una casa de tots, o sigui, amb una cultura per tothom. Això és idea essencial des del primer dia.
0: ¿Y creen que esta diversidad de actividades, también lo veíamos en lo que son las proyecciones cinematográficas, en su caso un poco menos de la mitad de las actividades que se han realizado en el teatro han sido esto, han sido proyecciones cinematográficas, y ahora nos decía, quizás a través de esta diversidad de propuestas han conseguido captar, pues eso, más público, ¿no?
1: Sí, jo crec que aquesta ha estat la clau, perquè hi ha gent que a vegades pot pensar, o sigui, està molt bé voler veure, com deia abans, un Shakespeare, o voler veure una obra d'Eugène O'Neill, o voler aprofundir determinats tipus de teatre, però també és molt lícit que algú vulgui gaudir d'un espectacle familiar de qualitat, o vulgui anar a veure una projecció cinematogràfica ara mateix. Tenim una col·laboració amb l'associació d'amics de cine d'Inca i comarca, que duen cine d'enorme qualitat cada dijous en versió original. Això va generant cada vegada més públic, o sigui, no són xifres enormes, però sí que és gent que diu, bueno, tinc el meu raconet per anar a consumir cultura, i ho puc fer d'una manera cuidada i protegida. O sigui, el públic se vol sentir protegit, se vol sentir a gust, vol saber que li dius coses pensant en ell d'una manera especial. És com una relació humana, tot això. O sigui, en el fons, són institucions, però són relacions humanes. O sigui, un vol sentir... Això és com aquella tonteria que dius, mira, que quan ha tenit el mercat i t'ha duit unes tomàtiques i diu, és que has de comprar pensant en tu. El públic vol aquesta sensació i nosaltres intentem crear aquesta sensació. de cuidar, diguéssim, no?
0: I crec que el paper del teatre en la societat actual debería ser un poco este de diversidad de actividades, de no solo funciones teatrales, de intentar proponer pues eventos diferentes para que una mayor parte del público se sienta cerca del teatro.
1: Sí, fixa't que això que dius tu, això que expliques tan bé, és una idea que està molt present a nivell europeu en relació a tots els equipaments culturals, no només als teatres, sinó també als museus i altres equipaments culturals. La idea de que no són espais exclusius de divisió d'obres o de projectes que només se caracteritzen per la seva excel·lència. O sigui, sinó que són espais de trobada, són espais de reunió, són espais de debat, són espais de... per tothom, per una senyora de 80 anys, per un nen de 14, i aquesta idea que està molt teoritzada ja i que tenen molt present els grans equipaments culturals, ja està arribant a tota la societat i en els teatres més petits i a altres llocs, i jo crec que s'està expandint d'una manera molt positiva. Hi havia la idea de que jo me'n vaig a veure un gran espectacle i això, hi vaig dues vegades a la vida o tal, i vaig com si jo fos una casa que no fos meva, que fos un lloc aliè a això. Jo crec que això d'equipaments culturals, per sort, cada vegada tenen més clar de que exerceixen, i s'ha d'interpretar bé el que vaig a dir, aquesta com a funció del que eren els antics centres cívics, no sé com dir-ho. Si anava i s'hi podia trobar per fer un curs de cuina o per escoltar un concert de piano. No vull dir que dins un teatre s'hi faci un curs de cuina, però sí que són espais de convivència, i jo crec que això és una clau que està arribant a tots els equipaments culturals cada vegada més, i que nosaltres intentem tenir molt present dintre en el nostre funcionament.
0: Sí, también es verdad que ahora mismo el sector del teatro vive un buen momento. Entrevistábamos hace unas semanas también al director del Teatro Principal de Palma, y en general los teatros están pasando por un buen momento ahora mismo.
1: Sí, la gent que ha una resposta també que hem de començar a tenir en consideració i a parar-hi esment, que se diu, que és que tot aquest món de tan digitalitzat que quan ha explotat ha estat brutal, no? Perquè ja sé que sempre volem la pandèmia que l'estat moment, però ho va ser que de cop i volta hi ha 8 plataformes per veure pel·lícules, 8 no sé què. Cada vegada és més freqüent que te trobes gent que te diu, jo ja n'he vist moltes de sèries i que només veig tot sol a Canal 3 en una sèrie em provoca tristesa o no m'aporta gran cosa, i crec que tothom està tornant a posar molt en valor això de compartir una experiència conjunta i viva, que cada nit pot ser diferent. Això s'ha volgut molt en la música. Ara aquest estiu Mallorca està ple de concerts, i majorment estan plens. Per què? Perquè la gent vol tornar a veure aquell grup que ha vist tantes vegades, però que serà diferent, i el cantant serà diferent, i igual tindrà un bon dia o un mal dia, però el resultat serà diferent. I crec que aquesta cosa humana, aquesta calidesa humana, que per un moment pareixia que s'havia esborrat del tot, està tornant, i està tornant amb molta força, perquè és que, a més de fer, som certs socials, i som gent basada a la transmissió d'emocions, i jo crec que aquesta part de ser humà no se pot eliminar tan fàcilment, no?
0: Sí, y sin duda es algo que en otras ocasiones ya hemos hablado, que lo que no pueden hacer las plataformas es igualar lo que se vive con la experiencia, ¿no? De cuando vives la cultura en directo. Otra de las cifras que podemos celebrar también es la procedencia del público del Teatro Principal d'Inca. El 63,5% de quien nos ha visitado llega de fuera, de Inca. Un 25,8% acudió desde Palma y Marrachí, un 37,7% del resto de Mallorca, y también en cuanto al público que pertenece a Inca, representó un 36%. Que la gente se quiera desplazar nos habla del interés en las actividades del teatro, y además cabe destacar que en vuestro caso no es un hecho puntual, hace ya varias temporadas que notáis esta llegada de público de otras partes. ¿Consideráis que se está consiguiendo uno de los objetivos, que era convertir el Teatro Principal de Inca en un referente a nivel regional?
1: Sí, ha anat passant i és important, perquè la ciutat d'Inca segueix en auge, diguéssim, i és important per l'activitat de la ciutat, i és important pel teatre també, que no sigui només un teatre de proximitat, que també ho ha de ser, o sigui, s'ha de sumar la proximitat en el fet de ser un teatre que tingui un abast més gran. De fet, com tu saps, és un teatre que forma part dels teatres del Consell i del Govern, a la vegada que de l'Ajuntament d'Inca, d'una manera molt, molt, molt visible i amb molt d'afany, amb molta intensitat, però és un teatre participat per tres institucions i és un teatre de vast insular. I a poc a poc ha anat agafant aquest rol. O sigui, el públic d'Inca va augmentant, no hi ha dubte, però com que també va augmentant el públic de la resta de Mallorca, els percentatges se mantenen molt, molt iguals. I sí que és cert que la zona de Reier, nord de Mallorca, evidentment no té tanta influència de la zona d'Artà ni Cap de Pere, però això és normal, o sigui, perquè ja, per un mallorquí hi ha molta llunyania, no? cau molt a fora. Però el que seria tota la zona de anant cap a Palma, Pla de Mallorca, Reier, nord de Mallorca, jo crec que és un teatre que comença a ser fonamental, perquè la xifra aquella que dèiem de públic estrictament teatral, que abans sempre se n'anava a Manacor, sempre anava a Palma, si un ha d'estar al Cudi, de cop i volta diu, eps, vaig a veure que hi ha Inca, perquè igual no fa falta que me'n vagi tant enfora.
0: Claro.
1: Ni col·lapsar la ciutat, ni accessos a Palma, ni res. O sigui, tenim un teatre més a prop que té una oferta atractiva. I jo crec que això ens ha d'omplir de felicitat a nosaltres. O sigui, que estem molt contents.
0: No nos queda mucho tiempo. Esto que estamos comentando es el balance de esta temporada 2025-2026. ¿Pero qué nos espera en el nuevo curso del teatro? Dinos alguno de los platos fuertes.
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Abans xerraven de Shakespeare, ve un Shakespeare de la companyia clàssica de Sevilla, que és una meravella. O sigui, que jo crec que sempre s'ha de tornar a Shakespeare, s'ha de tornar en els clàssics, i mos arriba un Macbeth, que és una obra que a més crec que també s'ha de revisitar, perquè és una obra que ha estat molt maltractada, no? O sigui, maltractada durant decennis, no? Perquè Macbeth, oh, Lady Macbeth, que no l'entra, no, un moment, una monodització una mica millor, no? I després m'agradaria molt recomanar un llarg viatge de nit, que és obra de Neugent Onien, que a més anirà acompanyada en versió castellana, Largo viaje hacia la noche, amb en Carlos Hipólito, i el dia abans, que encara no està publicat, em fa molta il·lusió dir-ho, farem una activitat que se dirà Claus d'escena, una activitat completament gratuïta, que ve en Pablo Dey, que és un professor crític, teòric, dramaturg extraordinari, que és molt coneixedor d'aquest període, i explicarà les claus per poder gaudir molt més d'espaci de Neu Gironil. I això és una cosa que farem diverses vegades en guany, en diverses obres de teatre. Però això me fa com il·lusió destacar-ho. Després hi ha moltes coses, ja que sé, me fa molta il·lusió que Música Nostra presenti el seu disc, me fa molta il·lusió que Naldi Meola, que és un gran clàssic de jazz, hi sigui. Hay muchas cosas que creo que pueden provocar mucho.
0: Sí, estaremos muy pendientes de toda la programación. Miquel Ángel Rayó, director del Teatro Principal de Inca, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Sonia.
0: Adiós.